professional. Una professional que anem a dir també una mica sense la més amunt, una professional és també això, que no té res a dir ni mica amb la i tot el que no s'ha de fer res. Però va com una altra professional, que no hi ha opció, és a dir, això aquí és un. A ell dic, no és això, són tan bones que no s'ha de fer res, no m'ho ha de fer res, no m'ho ha de fer res, no m'ho ha de fer res, no m'ho ha de fer res, no m'ho ha de fer res, no m'ho ha de fer res, no m'ho ha de fer res, no m'ho ha de fer res, no m'ho ha de fer. Jo la tinc personal que també té tines d'anys de pista de crèdit, això aquí s'ha provat algú, però no hi pot ser això. Això que ell, potser que diu, era xutra molt i això de pista de meu pare, on diu, a mi que és el seu pensament nacional, on clar, això que també era molt, diu.